Dede canı civana va va va va derma çine ben va de ona ke kovas kone zahuni çivre va ca va la çine va ca va va va va de dede dünya ezabu.